Ààfin yọ̀wọ́n, ààfin bí Ọlọ́run, ààfin gbé ìgà ni, nítorí ìdí èyí ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa, nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ tí ó dúró láéláé.